l'han trucat. Són al replà de l'escala, la mare quan surt a obrir porta la bata posada. Què volen aquesta gent?

estás en Catru canta matinada. De matinada han trucat, la llei una hora assenyala. Ara l'estudiant és mort, n'és mort un truc a trenc del vell. Que vol